0: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als 2 dies ha tingut una grip de porc.
1: A veure, sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment que fa les vacunes estableix quines són les epes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó o sigui, un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
0: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
2: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
1: A dia d'avui no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubèola, la parotiditis, totes les malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
0: Tercera pregunta.
3: Hola, soy Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
1: Hauríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorreixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
0: Quarta pregunta.
4: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
1: Una activitat física intensa els deberes que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè els deberes que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions, tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar. I és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
0: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
1: Bueno, ja ho havíem dit, bàsicament en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlàreu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, afavoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
0: Altra pregunta, penúltima.
5: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
1: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar de en lo posible un número determinado de casos, sobre todo se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment se recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
0: I l'última pregunta.
5: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
1: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els grups de risc, inclús la gent que té que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
0: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
1: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
0: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
1: Ho sé. Ja,
0: és de les més escoltades, eh?
1: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
0: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí. I entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
1: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
0: Gràcies, doctor.
1: Vale, a tu.
6: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
7: Cada partido empieza mucho antes de pisar el césped. Empieza descansando bien, recuperando fuerzas y preparándose para darlo todo. Por eso Max Colchón es el partner oficial del descanso del Valencia Club de Fútbol. Y queremos que tú también descanses como uno más del equipo. Entra en maxcolchon.com o visita tu tienda Max Colchón y utiliza el código 17VLC para disfrutar de un 17% de descuento durante toda la temporada. Max Colchón, el descanso que te prepara para ganar.
8: L'era Aguirre començava amb empat en Santander i ara a terra en Mestalla on tenim dos partits consecutius per a canviar el rumb. Este dissabte, des de les 8, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, un partit que és un clàssic de la Lliga. València Athletic Club. Els lleons sempre són durs de pelar, però de Mestalla no es poden escapar més punts. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dissabte a Mestalla el debut de Javier Aguirre davant la seua afició. El València Athletic Club a la ràdio del sentiment.
9: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Com què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador y nos va a decir que básicamente nos arrema.
0: Els millors gols a VCF Radio.
4: Enrique continúa, la coloca André Almeida, el balón ahí para Hugo Duro. La pilota para Gaya, reclama un smash, Gaya que la pencha, el remate Hugo Duro.
5: ¡Golazo!
4: ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo Hugo Duro! Hugo Duro esta volta sí. Esta volta sí Hugo Duro, golazo. Partita ha marcat Hugo Duro, esta volta sí, el gol que puja al marcador, quin golaç de Hugo Duro.
6: Hola, soy Pablo López, no te pierdas mi goles en VCF Radio.
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
4: Pues allá va Javi Guerra a botar el córner para Valencia. Allá va Javi Guerra, treten curte, la pilota arrere, y se baló, entraba ahí. Ojo en Iune, que gudi gol.
8: ¡Vámonos!
4: ¡Y gol! ¡El gol del Valencia! Tots pobles, per tota aquesta gent afectada, per Xiva, per Utiel, per Picanya, per Paiporta, per Catarroja, per Benetúcer, per Sedaví, per Albal, per Alfafar, per Algemesí, per Tocheix, per Tocheix, el gol del València, gol! Ahí estava el gol del València, la treta en el córner, la jugada una altra volta ahí, y el gol, sí señor, el gol del València per a ficar-se per davant al marcador. Ha sigut César Tàrrega, el d'Aldaia, el seu poble afectat, ahí estava César Tàrrega per avançar al València i per a dedicar ese primer gol a Aldaia i a tots els seus pobles. Ahí está Javi buscando a Gallá. Allá arrere. La pilota. Espera que la Juve va a renechar una otra vuelta. Luis Rioja. Luis Rioja, Javi Guerra. Vale, Javi Guerra busca el lanzamiento. El balón, el rechazo. Gol.
8: Gol, gol, gol, gol. Es gol, es gol.
4: ¡Y gol! Tots pobles afectats per Xiva, per Utiel, per Picanya, per Paiporta, per Catarroja, per Benetúcer, per Sedaví, per Alfafar, per Benifalló, per Algemesí. Tots els pobles afectats, ahí está el gol de Hugo Duro. El gol del València per a ficar-se de nou per davant al marcador. 2-1, Hugo Duro per Tocheix, Víctor. Pues ahí está jugando el Valencia, Gallá, balón para Javi Guerra, Javi Guerra.
8: Vámonos.
4: Es buena, es buena.
8: Sigue,
4: ahí está Hugo Duro, ahí está Hugo Duro, puede marcar Hugo Duro.
8: ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora sí!
4: ¡Gol! ¡El tercer de Hugo Duro! ¡El tercer del Valencia! ¡El tercer para todos los pobles, para esa gente, para las víctimas de la tragedia per la Dana! ¡Torna a marcar Hugo Duro! ¡El tercer para el Valencia! ¡Abre Gallá, que te la pilota, busca la central, balón de Islaria! ¡El rechazo de López! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas, Diego López! ¡Golas, Diego López! ¡Golas, Diego López! ¡Qué golas, Diego López! ¡Mare me gol, Joaquín! ¡Qué golas! ¡Qué golas! ¡Qué golas!
8: ¡Madre mía!
4: ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Diego López! ¡El cuarto! ¡El cuarto para el Valencia! ¡Com la engalta Diego López! ¡Com le ha pegado mare meua! ¡Ha llevado todo el estrellines ahí! ¡Del Sky de la portería del Betis! ¡El golazo de Diego López! ¡Com estalla, Víctor!
9: Hola, afición. Soy la Haas. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.
10: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
11: ¡Ay, perdón!
10: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
12: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
10: Un sentimiento eterno.
13: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
10: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
11: Un agua, porfa.
14: Son 125 pesetas.
10: No falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
15: También es el mío.
0: Mestalla es eterno. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
16: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí está Pepelu, la pilota para Luis Rioja que busca el lanzamiento y gol. Gol en propia puerta, gol. Gol en propia puerta, gol. Y gol. En propia puerta, pero es gol. En propia puerta, pero es gol del Valencia. Gol. El gol del Valencia. En el minuteo, en el 55 de partido, marca en propia puerta el Girona, pero es un gol para encarrilar la victoria. Pero que comience la reacción del Valencia en la Liga. Marca el Valencia, gol en propia puerta del Girona. 1-0. Tenía que buscar al segundo. Ahora Dani Gómez busca el lanzamiento. Una otra volta y gol. Una contra y gol. En propia puerta, una otra volta. En propia puerta, una otra volta. El segundo para el Valencia. Dani Gómez ha desviado una otra volta en un jugador del Girona. Y el segundo en el 57. En el 57, dos minutos después del gol de Luis Rioja en la chuda de Juan P. Dani Gómez en la ayuda da tres jugador del Girona, el 2-0.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
1: De Andrea Almeida, el pase para Rafa, mira por el Rafa, mira el lanzamiento y gol.
6: ¡Vamos!
1: ¡Gol de Rafa! ¡De Rafa, de Rafa, Mir! ¡Gol! 74, quin passe, sí señor, li han colocat ahí a Rafa Mir, i Rafa Mir el remata ahí, perfecta pegadeta al pal, ha batut Adriana, empata el València, marca Rafa Mir, 1-1.
0: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
7: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de València,

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: A veure, Javi, busca Fulquier en banda. Ha aparegut ahí Vinicius. Fulquier, que li lleva la pilota a la penxa. El balón per a Fran Pérez, li ha pegat mal.
2: Gol,
1: gol, gol, gol. Hugo Duro, el killer, Hugo Duro. En el 27 ha marcado Hugo Duro, el pichichi, el killer del Valencia. Ahí estaba, sí señor, y ese gol en esa jugada que ha recuperado ahí Javi Guerra en el centro del campo. Serenata ahí Javi Guerra, ha buscado el pase Javi Guerra, que ve ahí buscando a Dimitri Fulquier. Fulquier, que le lleva la pilota a Vinicius. Ha centrado ahí Fran Pérez y ahí ha ficat el cap Hugo Duro para marcar el 1-0 en Mestalla. Yarechuca, por Yarechuca, el segundo. Señor, el segon per al València, la tanqueta Yarechuk.
0: VCF Ràdio, on millor són en els gols del València. Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. En el València hay camillas Quirúmed y en la clínica de tu fisio también. Quirúmed, camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Afición, sigue todos los partidos del Valencia Mestalla en la radio del club. Te lo dice Alejandro Panach.
1: Que intenta Jesús.
0: El millor de VCF Media.
4: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
5: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
6: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una chua bonica que acaba en gol sería una chua mel de romer. O con una paella está muy buena, se diu, chá, esta paella es mel de romer.
4: Ahora vosaltres tenéis que pronunciar mel de romer.
7: Mel de romer.
4: ¿Era tú?
7: Mel de romer.
6: Molt bé, chiquets.
7: Molt bé.
5: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
4: Gracias, don Andrés.
7: Tota pedra fa paret.
6: Tota pedra fa paret.
4: Molt bé.
5: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
7: Guanyar, guanyar i guanyar.
4: A tu?
6: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ha de ser?
7: Guanyar,
4: guanyar.
6: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
5: Te amo, tío. No. Es del meu poble, ¿eh? Parece que siga del meu poble. A la taula i al llit. El primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula, o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també. Quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
4: Ara us toca pronunciar-la.
7: A la taula i al llit.
4: Al llit.
7: Al llit. Al primer crit.
4: Perfecte.
2: A la taula i al llit, al primer crit.
6: Molt bé.
4: Perfecte. Valenciano parlant.
5: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
7: Espereu, esta me la set.
6: Molt bona.
4: Això sí que bona frase.
0: El millor de VCF Media.
8: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
0: L'era Aguirre començava amb empat en Santander i ara a terra en Mestalla, on tenim dos partits consecutius per a canviar el rumb. Este dissabte, des de les 8 i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, un partit que és un clàssic de la Lliga. València Athletic Club. Els lleons sempre són durs de pelar, però de Mestalla no es poden escapar més punts. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dissabte a Mestalla, el debut de Javier Aguirre davant la seua afició. El València Athletic Club a la ràdio del sentiment.
9: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: ADN UBCF.

0: Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Bueno, pues sí, que el estar ahí en la élite siempre te llena de satisfacción, porque realmente somos felicitados por todos los equipos de España y pienso que es un trabajo en el que han colaborado todos. Por supuesto, si no hubieran contado con los jugadores de cantera en el primer equipo, no hubiéramos llegado a estos ratios.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Sadik. No te perdas mis goles en la radio del València. Amunt!

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: No, el València no ha pogut guanyar. Bueno, doncs ara venen dos partits, ja dic, on l'equip té que buscar ixa reacció, ixa milloria i sumar ixe primer triomf a Mestalla, que també se ho està merisquent.
1: Sí, jo crec que és ese pasito, ¿no?, també necessari després del canvi que s'ha produït en el València a nivell esportiu i con el estreno ja de Javier Aguirre i sumando ese primer punt en el Sardinero, hay que conseguir el primer más tres en casa como local. Es verdad que has tenido rivales de los que están acostumbrados a estar en zona alta, de hecho algunos de ellos que juegan competición europea, pero al final se trata de conseguir dar ese paso con los tuyos, con tu gente, con las buenas sensaciones que pese a la derrota recogiste frente a la Real Sociedad. Ahí está el aplauso final con el que los aficionados despidieron a los jugadores frente a la Real Sociedad, pero necesitamos los puntos, necesitamos la victoria, necesitamos empezar a enlazar triunfos y ahora hay que aprovechar esta oportunidad, siendo cierto que también vienen dos equipos importantes como Athletic Club y Villarreal. Luego profundizaremos, por cierto, en la situación del Athletic Club, pero el Valencia tiene que sobreponerse a esas visitas exigentes para tratar de hacerse fuerte en casa en este último año en el Camp de Mestalla y empezar a conseguir puntos que nos permitan escalar posiciones en la tabla clasificatoria, a ver si la cosa empieza por este próximo sábado ante el conjunto vasco.
0: Tenim clar lo que hem dit, que el míster Javier Aguirre, el seu cos tècnic, Toni Amor, Pol Lorente, tenen molt clar, evidentment, on l'equip va estar mal, on van errar. Fins i tot en primera persona, ho va reconèixer en roda de premsa el míster, que s'havia equivocat, que s'havia enganyat, i que l'equip, en ixe plantejament inicial, en ixa defensa de 5, no va funcionar. Després va canviar i va millorar. Quan va entrar, va fer els canvis amb Dan Juma, sobretot amb Otorbi, amb Harvey Elliott, l'equip va tindre més arribada, més presència ofensiva, i ahí va estar pues, el gol de l'empat de David Otorbi, i fins i tot, fins al final, pues, bueno, si haguera entrat ixa d'Hugo Duro, estaríem parlant de una victòria del València, la segona fora de casa, però ara és cert el que estem dient, que n'hi ha que fer bo ixe punt el pròxim dissabte, més tard davant l'Atleti de Bilbao, i guanyar a casa, que encara no ha pogut guanyar el València al seu estadi en este inici de temporada. Fem una pausa i anem a entrar també en ixos nous propis que va deixar la estrena de Javier Aguirre com a nou entrenador del València. Dani Raba, Otorbi. Anem a parlar d'ells.
2: Valencianistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la radio del club.
3: L'era Aguirre començava amb empat en Santander. I ara aterra en Mestalla, on tenim dos partits consecutius per a canviar el rumb. Este dissabte, des de les 8, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, un partit que és un clàssic de la Lliga. València Athletic Club. Els lleons sempre són durs de pelar, però de Mestalla no es poden escapar més punts. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dissabte a Mestalla, el debut de Javier Aguirre davant la seua afició. El València Athletic Club a la ràdio del sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio. La radio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redón, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primets. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos chiquets tenen algún exceso de pes, pues no deixa de ser un tema per a preocuparnos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència de obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en estos chiquets obesos? Pues tienen una baixa autoestima. Moltes vegades son chiquets en depresión y en ansiedad que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. Y eso nos té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprendizatge és fonamental. Per lo tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és lo que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota esta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que estos xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i se augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguen un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en Par Lurbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació Te Dona Vida, de la obesidad infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
0: VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palencia, 103.9. Y per a tot el món, valenciacf.com y també pots escoltar-nos per la app del València. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Radio. VCF Media.
8: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
9: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar i aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat per aquest moment no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio El València. Amunt!
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
9: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
10: ¡Ay, perdón!
9: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
10: Un agua, porfa.
11: Son 125 pesetas.
9: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
0: Mestalla és etern. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de cert, l'Acadèmia cert. De València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem-hi una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: Sí, la típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada a aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coll no es menege.
1: Per el xec que està fent vostès, col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el resto de persones,
1: no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: als
2: sanitaris. Els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si hagués pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot
1: arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatismo pasa a ser un traumatismo de control domiciliari. Normalmente, no, es un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobre todo, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatismo craneal siempre es una circunstancia a la que hay que tindre conter, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso nos ha pasado a todos. Bé, doncs, però hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: ADN València Club de Futbol.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentimiento eterno.
0: ADN Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Goles por árboles. El quiz. ¿Cuándo se celebra el Día del Árbol en la Comunidad Valenciana?
2: El 31 de enero.
1: ¿Por qué se celebra en enero en la comunidad?
2: Por la escasez de agua que hay en verano.
1: ¿Qué variedad de árbol es óptima para plantar en zona de sombra?
2: Carrasca.
1: ¿Otra para zona de sombra?
3: Roble.
1: ¿Cuál es el segundo paso en el proceso de plantación?
2: Poner el árbol, la plantación.
1: ¿Y el último?
4: Poner pisarlo y poner piedras.
5: Para no, que no, no, el último.
4: El último, pues, poner piedras. Dejarlo al final.
1: No.
4: Poner piedras.
1: ¿Por qué es importante colocar piedras alrededor del árbol?
2: Para la sombra.
1: ¿Tres variedades para poder plantar en zonas soleadas?
2: Pilloner, Piblanc y Sabina.
1: Correcto. ¿En qué pueblo se ha llevado a cabo la acción Goles por Árboles?
2: Albaida.
0: El millor de VCF Media.
6: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
7: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
8: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
9: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: ADN VCF.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar un momento que seguro todos los que estáis escuchando, todos los que estáis al otro lado de la radio, recordáis perfectamente. Hablamos nada más y nada menos del golazo de Villa en Riazor desde el centro del campo. Así lo contaba Miquel Ángel Picornell con la narración, en este caso en los comentarios, Josep Miquel Torres, el exjugador del Valencia Club de Fútbol, en ese momento en Canal Nou. Así se contó el golazo de Villa en Riazor.
2: Atención, que va a sorprender a Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del año. El gol para enmarcar.
4: Increíble, increíble. Muy bien.
2: Y para aplorar.
4: Esa es la confianza que tiene ese futbolista.
2: Es impresionante. Sí, sí. Es que no es para hablar de casualidad o de que le hiciste un churro, porque ella mira a Tabán.
4: Sí, sí.
5: Y ha chutado desde la línea de millos, ¿eh? Joder. Presa preciosa.
2: Impresionante. No es posible una otra cosa, ¿eh? Al minuto 22 en Marquem y Segolás de David Villa. Atención, que va a sorprender a Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del año, el gol para enmarcar.
4: Increíble, increíble. Muy bien.
2: Y para aplorar.
4: Esa es la confianza que tiene ese futbolista, ¿eh?
2: Es impresionante. Sí, sí. Es que no es para hablar de casualidad o de que le hiciste un churro, porque ella mira a Tabán.
4: Sí, sí.
5: Y ha chutado desde la línea de millos, ¿eh? Presa preciosa.
2: Impresionante. No es posible una otra cosa, ¿eh? Al minuto 22 en Marquem y Segolás de David Villa.
6: ¡Gol de David Villa! Jugadón de Arizmendi que le vio entrar solo. Y atención al Valencia que da el golpe en el Camp Nou con este gol.
7: David Villa, Iker Casillas, Iker bajo palos, el golpe de David Villa. Llega el empate a dos, ha empatado a dos el Valencia. Minuto 21 de la segunda parte, David Villa consigue el empate a dos.
2: A Villa dins l'àrea, llança gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La paregula mare de Déu, perquè el València estava pastint problemes. Atenció a Regueiro, la passada de Regueiro, pot arribar el tercer.
4: Bueno,
2: la
4: centrada,
2: gol. Gol per al hat-trick. Li l'ha regalat Mista, generositat absoluta.
8: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
9: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso. Diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues, aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portia la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com aquest himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, aquest Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cuplé madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pacací, pacallà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, Amunt València, i vull que guanyem, eh?
1: Clar que sí, vull
2: ja
1: guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: VCF Radio. La radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València.
2: El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre.
3: Ell passava pràcticament més hores a la ciutat esportiva que a casa. Tenia dos fills, com jo i el meu germà, però també tenia molts fills més a la ciutat esportiva, que els tractava igual que a nosaltres. Al final, ells intentava inculcar els valors que ell demostrava. Ell sempre en la cabeza tenia la ciutat esportiva, para que un niño se quedase sin poder ir a casa, o a la Renfe, o al colegio, al instituto. Él al final tenía el móvil 24 horas, incluso cuando nos íbamos de vacaciones en verano tenía el móvil conectado, y al final le decíamos desconecta del móvil, porque al final no descansaba. Era su forma de trabajar y su forma de tratar el trabajo y a los niños. Es un orgullo que en la ciudad esportiva tantas horas ha pasado ahí, y que vosotros, el club, tenga aquest reconeixement amb aquesta placa en una sala que segurament estarà ocupada per els nens de l'escola. Al final jo crec que és un orgull per a nosaltres.
0: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
4: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales, eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
6: Un sentiment etern.
7: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis, els meus gols en la ràdio al València. Amunt!

0: formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val? En jornades a Ciència Esportiva, i en la que fem, sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
1: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no? També, quan visiten les escoles.
0: Totalment. El primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no? Eixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
1: M'ha tocat a mi, han elegit el cadet A perquè tal, no?
0: Nosaltres sempre els transmitim que som part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar. I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en el seu context.
2: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
0: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es la verdad que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
1: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no? que també hi ha un punt de final de temporada, no? De tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no? que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no? Perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no? a gran escala del que és la temporada d'escoles.
0: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu, i és immillorable, no? L'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla, i ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no? del projecte.
2: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de nuestra entidad.
0: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no? Porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no? Que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
1: Y tienen la oportunidad también de ganar el Camp de Mestalla, pues de manera periódica, las diferentes escuelas.
0: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot

0: Tot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
1: Això te marca, això te marca.
0: Junt als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
2: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no? Situaciones de material deportivo.
0: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
2: Y por último, Pablo, los jugadores.
1: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, no? Per, conforme funcionaven els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general. Els propis futbolistes, que són els actors protagonistes.
0: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre el compte, sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles. Val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps, i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
1: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també dins del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no? De l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no? Dins del seu club, en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
0: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahí més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València de Futbol.
1: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esteu un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar o no me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades, que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
0: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades, o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'estos xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema d'eduquem persones, formem futbolistes, és un conjunt.
2: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
3: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
4: VCF Radio, el millor son en els gols del València.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
7: Hola, soy Wifi. Escucha todos nuestros partidos en la ràdio oficial del club.